0: o río envenenado,
1: e o último peixe atrapado,
0: te darás cuenta
2: que no pots menjar diners,
1: de que os cartos non son comestibles,
0: de que no puedes comer dinero.
2: El futur
3: és teu.
0: El futuro
4: en nos.
0: Onda ODS.
2: Ona ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Per a un món més just i sostenible.
0: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa, però quant més de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de morir. No s'ho podia innovar, eh?